Aquests són els nostres consells. Llet i roba destenyida. Si un jersei o vestit ha destenyit quan l'heu rentat i ha tacat altres peces de roba, proveu a llevar les taques posant a bollir la roba tacada amb llet.

0: amb el Toni Calderó.
1: Son los chisques de Serenal.
0: Somos las cocineras del Colegio de Vendina.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Mans més suaus. Perquè la vostra pell quedi més suau i tersa, mescleu un poc d'oli d'oliva, sucre i unes gotes de llimona. Amb aquest preparat, fregueu les mans suaument. Aclariu amb aigua teva després d'uns minuts.

0: gracias.
1: Coneguem les nostres dites i refranys. Quan els fiats dormen, els àngels reposen. Ho diuen les mares quan tenen les escritures en el llit i poden descansar de les atencions que els infants requereixen quan estan desperts.

0: Hola, jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Biel Tous.
0: Bueno, i enviam una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients
1: de Manu Blanco
0: de Ràdio Murta.
1: Això mateix. Besitos. Ciao.

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

Hola, oients de Ràdio Murta. Vos vull felicitar a tots per aquest 25 aniversari. Molt content de que poseu aquesta musiqueta que poseu cada dia, alegrau la vida a molta gent i, sobretot, vos vull enviar una abraçada molt forta a tothom. Que sigui jo 25 anys més. Molt d'anys i una abraçada forta.

Aquests són els nostres consells. Tallar cebes sense plorar. Tallar les cebes i no plorar no serà problema si les fiqueu durant uns 10 minuts en el congelador, dins d'una bossa de plàstic, abans de tallar-les.

coneguem les nostres dites i refranys. Any bisest, any de bessons. L'any bisest acostuma a ser abundós per partida doble.

Hola, sóc en Joan Carles Bestard, actor, i vull enviar la meva salutació i el meu molt d'anys a Ràdio Murta, la nostra música, la nostra gent. Ràdio Murta és tot, sí, musicalment parlant, és tot. Posa aquelles cançons que a nosaltres ens agrada escoltar. En poques paraules, ara passa una moto. Ràdio Murta és Mallorca. Molt d'anys, moltes felicitats i per molt més.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A. Ràdio Murta. Obert per vacacions.

0: Aquests són els nostres consells. A l'estiu, no trasplanteu. Mai canvieu de lloc una planta en ple estiu. La calor les lleva energia i pot fer que les arrels no aferrin. La millor època és la primavera. Tampoc heu de trasplantar quan la planta tingui flor.
1: Con el alma en una nube.

I que melos. Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta. I en Manu, que és què fer? Molta salut, molta sort. I que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que esté considerat el rei del mòbil.

coneguem les nostres dites i refranys. A poc s'encén el foc. Vol dir que convé fer les coses amb calma i sense precipitació.

0: Hola, soy Ana María de Laró.
1: Sou da Cátia da Gaida.
2: Ana Maria de Serenal.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A, amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Mal de peus. Si quan torneu a casa vostra després d'un dia molt dur vos fan mal els peus, proveu de donar-los un bany dins una palangana amb aigua calenta i quatre aspirines dissoltes. En uns minuts vos sentireu molt millor.

coneguem les nostres dites i refranys. Tantes mendiguis sols que no en ferin. Ho diuen per aquells que no fan cas de reprensions i insults.

A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.

0: de viure sense tu.
1: Bon dia, som en Joan Miquel Oliver, d'Antònia Font, i som aquí per donar molts anys a Ràdio Murta, que ja n'ha fet 25, i ens ha acompanyat amb música i moltes més coses durant tots aquests anys. Així que, molts anys, Ràdio Murta, i que en pugueu fer 25 més. Salut! Salut!

si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661 9 41 22.

en aquesta vida no la quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A amb en Manu Blanco, aquí en el 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper que en el 4 Televisió, Baixa A.
1: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
2: I jo som en Biel Tous, som els cantants de l'Orquestra Oasis.
1: Vos volem anunciar que dijous, dia 6 d'agost, a les 12 del vespre, a la plaça Conqueridor d'Artà, podreu gaudir d'un espectacle únic amb l'Orquestra Oasis Big Band, amb 15 músics en escena. Veniu a ballar, cantar i gaudir amb les cançons de l'Orquestra Oasis Big Band. Vos hi esperam. Organitza i patrocina Ajuntament d'Artà i tot espectacle.

0: si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, gent sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.

0: Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
1: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? A Piment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una Pime? No ho dubtis. Ets Piment.

0: No es solo venir a comer, es empezar el día con calma, compartir una comida, alargar una sobremesa o terminar el día entre buena música y buen ambiente. Eso es Cheer Up, en Plaza Ramon Llull de Manacor, abierto todo el día para ti.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanet Olives. T'esperam a la carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanet Olives, sembrant futur des de 1910.

0: Tiempo. Y en Tapicerías Borrás les esperamos con nuestro gran surtido mobiliario. Gran variedad de butacas y para este verano gran variedad de telas para exteriores para retapizar sus cojines de terraza y jardín. Retapizamos todo tipo de sofás, butacas y tresillos con grandes profesionales a su servicio. Y la mejor relación calidad-precio. Presupuestos sin compromiso. Envíe sus fotos y preguntas por WhatsApp al 657-97-79-74 o llame al teléfono 971-24-66-78. Tapicerías Borrás, 60 años a su servicio, en calle Tomás Rullán 13, Palma.
1: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són molt nou visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Són molt nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Som molt nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llummajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Som molt nou, t'hi esperam.

0: Mibo. Tradición, calidad y esencia de Menorca.
1: No te perdis les rebaixes de Yespabau a Muro. Camises, suaderes i calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespabau, especialistes en talles grosses. Yespabau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.

0: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: Protegeix la teva casa i segona residència amb Alarma Estrablissa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmaestrablissa.es. Estrablissa, 50 anys protegint allò que més li importa.

Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

0: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
1: Ràdio Murta, obert per vacacions. Vacaciones.

Hola, hola, Ràdio Murta, què tal? Som en Llatza Méndez, vos vull fer arribar la meva més sincera felicitació, molt d'anys, molta salut radiofònica, adeu, adeu.

Aquests són els nostres consells. Tabló de fusta. Podreu fer-lo net després de tallar cebes, alls o qualsevol aliment d'olor forta si li tireu un pot de carbonat per damunt. Fregueu bé i després aclariu amb aigua.

Coneguem les nostres dites i refranys. Qui no guarda mai alça barba. Sense estudiar no se té una posició independent.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Allà a Llaotza, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
3: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas.
4: Jo, n'Esperança Sureda.
5: I jo, n'Amarga Pocoví. I juntament amb l'orquestra Calypso i el saxofonista Vial Tou,
6: vos convidam al nostre concert Divas, amb Volta Dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
7: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.
8: Sintonitzeu Ràdio Murta.
9: Let me see you dance, baby.

Aquests són els nostres consells. Fora grans. Si voleu sortir qualque gra a la cara i no teniu a mà els productes indicats per llevar-los, proveu a posar un pot de pasta de dents i deixeu que actuï un minut.

0: sentiríem.
1: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas,
2: jo, Esperança Sureno,
3: i jo, Marga Pocoví, i juntament amb l'orquestra de Calypso i el saxofonista Vial Tou,
4: vos convidam al nostre concert Divas, amb veu de dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
5: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.
6: El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629 31 25 64.

coneguem les nostres dites i refranys. El diable, quan és vell, sap més per experiència que per consell. Vol dir que la vellesa és la font principal dels coneixements pràctics.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

0: Son Andrés de Molinar.
1: Son de Margalí de i son de Moscari.
2: Son Aina de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: El corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

Parque. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

Aquests són els nostres consells. Dents blanques. Renteu vostres dents tres vegades en el dia i a una d'elles afegiu carbonat a la pasta de dents. Veureu com els resultats són immediats.

0: si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Coneguem les nostres dites i refranys. Aigua bullida allarga la vida. Els beneficis per a la salut de l'aigua bullida.

0: Yo y Canela de Calamillor.
1: Sonaval de Llumoyo.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta

Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert de 8 des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Martí Serra, 971 44 31 44.
1: Restaurant Can Quirante, Sant Jordi. Les espera como siempre cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz sec mezclat sains i caragols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom amb col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mesa a punto. Reservas al 971-742-068. 971-74-2068. Martes y miércoles cerrado. En calle Econom Caldentei junto Plaza San Jordi, Jaume Mesquida te espera en Can Quirante. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
2: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda, 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
1: Ei, tens pla per dijous?
3: Una nit d'estiu.
1: Xarop, té sa música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts cada dijous vespre, bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música.
4: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
5: I jo som en Biel Tous, som els cantants de l'Orquestra Oasis.
4: Vos volem anunciar que dijous, dia 6 d'agost, a les 12 del vespre, a la plaça Conqueridor d'Artà, podreu gaudir d'un espectacle únic amb l'Orquestra Oasis Big Band, amb 15 músics en escena. Veniu a ballar, cantar i gaudir amb les cançons de l'Orquestra Oasis Big Band. Vos hi esperam. Organitza i patrocina Ajuntament d'Artà i tot espectacle.
1: Atención! Esto le interesa. Escuche, escuche. Can Jaume, multiservicios y mantenimiento. Les ofrece los mejores servicios en obras y reformas, fontanería, atascos, pintura, descalcificaciones, montaje de termos Bosch, mantenimiento de jardines. Infórmese al teléfono 871-61-1895. 871-61-1895. Desde 1992, en calle Cotlliure 5 de Palma, Can Jaume, multiservicios y mantenimiento.
6: Fent camí, ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
7: Una passa darrere s'altra, silenci abans.
8: Mallorca vuelve a prepararse. Vuelve la emoción, vuelve la noche, vuelve el camino. Llega la marcha 52 d'esgüell a Yucapeu, 48 kilómetros. Que no se explican, se viven. El próximo 1 de agosto, miles de personas saldrán desde Palma a las 11 de la noche. Y al amanecer, la marcha continuará desde Inca hasta Lluc, con salida desde la Plaza d'Esbestià a las 5 y media de la mañana. Si quieres participar, puedes inscribirte presencialmente en las mesas oficiales de inscripción en Plaza de España, de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, hasta el 31 de julio. O también puedes apuntarte online a través de groupwell.es. Y recuerda, el sábado 1 de agosto, la organización realizará inscripciones en la Plaza de Esgüell hasta las 10 de la noche. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, se realizará la entrega de material oficial. Camiseta, mochila, botella y todo lo necesario para vivir la marcha. Muy importante, por seguridad, es fundamental seguir siempre el recorrido oficial marcado por la organización. Todo el dispositivo sanitario, protección civil, los voluntarios, los habituallamientos y la coordinación de seguridad están preparados únicamente dentro del itinerario oficial. Salir del recorrido puede poner en riesgo la asistencia y dificultar cualquier emergencia. Lleva calzado cómodo, hidrátate, respeta el entorno y escucha siempre las indicaciones de los voluntarios, porque esta marcha la hacemos entre todos. La marcha de Esgüella Yucapeu no es solo caminar, es tradición, es sentimiento, es Mallorca y es hacer camino juntos. Grup Güell, FENCAMI.
1: Aquí, Junts fins a Lluc, amb aquesta sintonia fantàstica de les coses d'Esgüell, del grup Güell, FENCAMI. FENCAMI, aquí a grup 4 i a Ràdio Murta, amb el nostre amic, el president del grup Güell, en Xisco Bausà, en altres. Què tal, Xisco? Bones tardes.
9: Bones tardes.
1: Què tal, com està? Això ja està molt engirgolat.
9: Quan diuen en mallorquí, està a punt de caure.
1: Està a punt de caure, no és així? Jo, lo de caure, saps que dèiem un paret al Sàlcia? Que tu t'agrada? I dic, com va? I diu, tot és bé i mal de caure.
9: Sí. Tens raó.
1: També se deia, no?
9: És que és dichós. Jo me'n recordo que hi havia un programa de quan hi havia Antena 3 Ràdio, sí, fa anys, sí, que deia que dichós són de tot Europa iguals.
1: Ah, sí? Sí, sí. És a dir, lo que no, ses dites que nosaltres escoltem a Ràdio Murta, dites i refranys en mallorquí, vols dir
9: sí, sí,
1: que per Oslo...
9: Alemanya, això, són el mateix.
1: No sé, jo.
9: És la sabidoria del poble.
1: Ah, molt bé. Bé, veus, això té una lògica.
9: Sí, perquè...
1: Una lògica. Lo que és lògic és l'èxit que està tenint la marxa d'Esgüell i Capeu, però reconec que me sorprèn a jo i tot en les inscripcions, que cada vegada n'hi ha més. Compte-mos, Xisco, tu que estàs, que ho toques en les teves mans, amb els teus col·laboradors i voluntaris, allà, i que tenim el rei en Jaume que mor vigila, com és la cosa?
9: Pues mira, aquesta enguany hem començat una setmana antes, per mordador de dia primer d'agost, que el xerrarem. Normalment, els dos els primers dies mos toquem en nas, per una cosa més grau, que després marranyes, sí. I el primer dijous que van començar a triar, que hi havia 30 persones esperant. No han aturat cap dia.
1: Ja m'ho diràs.
9: I cada dia més voluntaris. I enguany han tingut unes coses molt guapes, que han tingut persones de Mata Mercè i Gòrria que han vingut a ajudar-nos i fer inscripcions.
1: Que bé.
9: I a més ho passen bé. I no els sent més contents encara. Jo enguany que el cul, perquè tu saps que entre l'any passat i l'altre varen doblar després de la pandèmia, i enguany jo crec que passarà un 20% més que l'any que ve.
1: Uau.
9: És a dir, l'acord va bastant bé, tenim un gran apoio, com tu saps, les institucions, donam enguany camisetes com sempre...
1: El merchandising, que se diu, sí.
9: Gorra del Mallorca, perquè enguany anem amb ses gorra del Mallorca, la mare de Déu, que mos doni una maneta...
1: Per pujar primera.
9: Per pujar primera.
1: Jo, a més, hi hem estat un any a l'infern, diu.
9: Exactament, exactament. És a dir, que és una manera de pujar a Mallorca, que és, també és mallorquinitat.
1: Mallorquinitat i mallorquinisme. No
9: exactament, exactament, que és el que nosaltres deim, també. I, molt bé, tu saps que jo sempre ho meix... que em tinc més orgullós és l'equip humà que tenim.
1: Se te nota, però cada vegada més,
9: Sí, sí, no, és que cada vegada és que disfruto més de veure aquests voluntaris que hores seues es dediquen a els altres i ja que fem més coses socials encara més, això és molt important. Tenen en compte que ara farà en Guaima per aquest tercer any que tu en els grups de seguretat nostre que ens han felicitat l'autoritat per lo bé que ho fan, els nostres grups de voluntaris que en sabia totalment anant perfeccionant sempre, i gràcies a aquest equip humà tot funciona com un rellotge.
1: Però a part que tu vas fent amb el teu equip, amb en Pedro, en Andrés i tots els teus, amb els voluntaris i més, estàu fent més contactes, com tu has dit, i se van afegint. És a dir, de quan fa 8 anys que vas començar, que és quan jo vaig començar en aquesta casa, que si aquesta ONG, que si aquesta associació, que si ara tal, i s'han anat sumant, no han restat res.
9: No, no, és que jo vaig pensar la primera de tot quan vaig agafar aquest barco que hi ha una associació que fa una cosa en l'any molt. I fem coses, més coses socials, com saps, i bé, que fem aviat, també ho poden fer per dues coses, per l'equip humà que tenim, però també a l'apoi del Consell, del Govern, dels ajuntaments, de les nostres empreses. Tot això ho poden fer gràcies a ells, Caixa Colònia. Ara Caixa Colònia en guany m'ho va dir no volen que passeu calor i perquè en voluntat que estan a taula, doncs aquí teniu dues carpes, Coca-Cola, Eroski, Fonsorda, Cafè Rico, que m'ho torna cafè cada vegada perquè els nostres marxalles pugin cap a dalt. Tot això té una força.
10: Clar que sí.
9: M'entens? I perquè tot sol no fa res. Si no hi ha un equip no pot fer res. Tenim aquesta sort que, de veritat, que quan deia el prior de Lluc, vaig aprendre molt d'ell. Això és un que podia mort, si no podia viu, jo sempre demano. I sempre m'ordena alguna cosa. I el que anem a llorar no mama i per tant hem de plorar.
10: Però la veritat és que la gent, perquè jo tu saps que hem entrevistat a molta gent en aquest programa, en el vostre espai del Grup Güell, de Fent Camí, i estan encantats de participar. Sí. Perquè d'aquí quan surten de la ràdio se'n van supercontents d'haver participat, d'haver col·laborat, i se senten inclús com els voluntaris, que tu saps bé, com les marques importants, útils i contents de participar.
9: Perquè fem una cosa que crec que és molt bo, que és família i humanitat. I això és lo important, perquè al final la persona humana necessita més contacte humà. Molt guapo el WhatsApp, el que
10: sí.
9: Tu vulguis, però
10: es cuerpo a cuerpo, es tu a tu.
9: Això és important. I tu ets una persona que ja fa un parell d'anys que ho veus en altres, i quan vius, has entrevistat, i veus que el Güell no té cap color de cap classe.
10: Està clar.
9: Fent cas a tothom.
10: Està obert a tothom.
9: Fent cas a tothom i tothom el fa cas a nosaltres.
10: Això és
9: important.
10: Molt important.
9: Una mà renta l'altra i s'adut la cara.
10: És molt important.
9: I això és molt important, aquest son. I després, en guany, prendrem unes medides més de seguretat, que això ens ha aconsellat el grup de seguretat nostre, que és que a la plaça, a les 10, tancarem les inscripcions, i a les 11 tancarem l'entrega de material. Per què? Molt senzill. L'any passat eren les 11:30 i encara entregàvem material.
10: Han de prendre els errors, no?
9: Exactament. I això ens perjudica perquè el cotxe de cierre no pot sortir fins que no surti res. I això ens perjudica perquè hem de pensar que també tancant les carreteres i el menys que volen fer és molestar ningú. I tenim uns horaris, i aquests horaris s'han d'obrir, s'han de tancar, o s'han de tancar, i s'han d'obrir. I això són medides que, a la llarga, beneficien a tothom. Seguretat i seguretat.
10: És una prioritat per tu i pel grup, i hem tingut aquí a mandos de la Guàrdia Civil, i a gent de la policia, hem tingut a pal·les, hem tingut a regidors, i la gent va tots a una. I a part amb un companyerisme i com han xerrat aquí amb una germanor que ja la tenen els marxaires, però aquestes institucions, amb les empreses, amb els voluntaris, amb la directiva, amb nosaltres, se nota que anem a lo mateix, que tot vagi bé sense incidències i que sigui un èxit i una alegria, no és així?
9: És com un equip de futbol.
10: Tal qual.
9: És un bon porter, una bona defensa, una bona mitja, una bona entesa.
10: Tal qual.
9: Si un d'aquests mos falla, ja no conya.
10: Morta. Conta-mos, perquè enguany, maldament, sempre teniu present a tothom, però sempre que xerrem amb gent d'ONGs, d'associacions, li dones molta importància, ara més que mai, a gent, per exemple, amb problemes, amb algun problema de qualsevol tipus de vulnerabilitat, però en aquest cas, o discapacitat, però en aquest cas, molt centrant, maldament tots, evidentment, són benvinguts, amb persones amb mobilitat reduïda. No és així?
9: Sí, tu saps que fa 2 anys els grups Invencibles van participar, i en Nico, que és una persona també molt social, que fa molt de feina amb aquestes persones, m'ho va dir, Xisco, nosaltres no arribem fins a Virgen de Lluc, però tenim gent que vol pujar més endavant. Què passa? Que tenim el problema com tornar darrere. Amb això, doncs, m'ho van posar en contacte amb la conselleria d'Afers Socials, amb Santa Fernández, vaig tenir una reunió amb ella, li vaig explicar el cas, i vaig dir, no hi ha cap problema, vos ho poderem, i enguany doncs, posaran dos microbusses adaptats per a aquestes persones i el reto que s'han posat és arribar a Lloseta. Enguany participaran entre, jo crec, entre 30 i 50 persones, va bé perquè no mos convé molta gent perquè si hi és un problema si és més difícil d'arreglar, mos servirà l'experiència i si tot va bé, i la Mare Déu, que mos apoderà, la Mare Déu de Lluc, la nostra patrona, va bé, l'any que ve mirarem que puguin sortir de tots els pobles. Perquè aquestes persones són igual que nosaltres.
11: Ja els hi fa il·lusió.
9: M'entens? Tots tenim nostres problemes, tots tenim... no arribem a moltes coses. Sí. Jo els 100 metres i ja els faig.
11: Sí.
9: I aquestes persones és molt guapo veure'ls i saber quin és, que estan
11: participatius.
9: Participatius, integrats dins la societat.
11: M'encanta.
9: M'entens?
11: M'encanta.
9: Enguany han tingut persones de Mater Misericòrdia ajudant-nos a les taules i ells han passat gust, però els han passat més gust encara.
11: Sí. Anem a xerrar, que tu saps que jo m'agrada, no només perquè jo personalment hi participi, però la marxa és el més important, però és que la revela de la marxa, la festa de la sortida, ha coït una força fantàstica, perquè com tu bé saps, ja ho varen comentar, hi ha gent que ve a la revela que per problemes de, siguin de mobilitat, d'edat o de la que sigui, no poden participar, no volen, però venen a la festa i estan amb les marxaires. Conta-mos un poquet, Xisco, en què consistirà la festa, com jo he dit, de la revela, perquè estan recolzant molt a tothom, però especialment amb aquest cas també a la gent jove, a la jovenaia.
9: Aquí en Guai m'ho plantejat una cosa que és apoyar la joventut nostra, que és una joventut molt bona, que es critiquen perquè sempre fan renou dolents, en canvi és bo no fan renou. I enguany, els nostres bolers mallorquins no poden faltar, el nostre grup de zumba no pot faltar, i també hi haurà un grup juvenil, que hi ha dos grups, que són uns estan els dos, i gent molt jove, de 14 a 16 anys, perquè també hem de donar, hem de mostrar, ara me surt la paraula, es posarà aquesta gent jove, aquest grup de joves...
11: Dóna-li aquesta oportunitat.
9: Correcte, que actuïn. I tu, com has dit, l'any passat vam demanar 15 metres més d'emplai a la plaça, en guany demanem també més, perquè no hem mercat la gent. I la joventut és molt important, perquè són els que ens paguen les nostres pensions.
11: Així de clar. Els grups que han tingut aquí a la ràdio, que coneixem, són LD, en Laura Mir i en David Tarque, i després també en Laura Mir i en Maria Moral són part del quarteto de Second Signal, però això a part de més coses.
9: Sí, després també tu veuràs tu. Supos que no cantin molt malament, perquè si...
11: Canten... No ha de ploure, t'imagines?
9: No, si volgués, m'ho aniria bé, perquè faria...
11: per refrescar.
9: Refrescar, això. Això és molt important. Jo crec que hem d'apoyar la nostra joventut, perquè tenim una joventut molt ben preparada i ens hi falta molta il·lusió. La il·lusió que teníem nosaltres, que anàvem de menys a més, avui no la tenen, i hem d'apoyar aquesta joventut, perquè està molt preparada i tenim una gent molt bona. El que passa és que quan no fa renou no surt.
11: Sí, clar.
9: I els bons al·lots deien el poble aguanta fins que aguanta. I aquesta joventut l'han d'apoyar i si algú pot apoyar la joventut com apoya les persones majors amb activitats i persones de tota classe, això és molt important, crec jo.
11: Per anar acabant, Preci, compte-mos que jo sé que ets una persona agraïda com... hem de ser, com hem de ser sempre, col·laboracions que tenim i que hem tingut.
9: Molt bé, doncs, Govern Balear, el Consell de Mallorca, que és el màxim col·laborador que tenim institucional, ajuntaments, Caixa Colònia, Coca-Cola, Eroski, Font Sorda, Café Rico, que amb tot mos, que li també ens ajuda, i això és molt guapo, la naviera que fa del Cudi a Ciutadella, ens ajuda amb els voluntaris, i això és molt important, aquesta gran col·laboració, igual que tinc presumit sempre de l'equip humà, també puc presumir que tant el conseller com el govern, com l'ajuntament, ens apoyen bastant, que aquesta colònia de cada any ens apoya més, enguany me'l va dir, no volen que passin sol els teus voluntaris i m'han posat unes carpes i aquestes coses pues, són d'agrair.
11: El Mallorca i...
9: El Mallorca, tenen raó, sí, Mallorca, perdona que m'he pensat, el Mallorca ja s'està tercer any que cobren nosaltres, en guany mos dona gorres per totes les marxaires, i haurem de demanar a la Mare de Déu que mos ajudi per pujar.
11: Perquè pugi, que només sigui un any a l'infant, com va dir ell. A tots, és que això és un equip, és una pinya entre institucions, patrocinadors, col·laboradors, voluntaris, directiva...
9: També hem d'agrair a la nostra Guàrdia Civil de Tràfic, a la Guàrdia Civil, a la Policia Local dels Pobles...
11: Fan bona feina.
9: Protecció Civil, que ens ajuden molt.
11: I entre ells s'entenen.
9: Sí.
11: Que de vegades tu saps què pot passar, que no... No, s'entenen.
9: Hi ha una gran col·laboració, sí. Jo estic molt, molt orgullós de la col·laboració que tenim, tu ho has vist perquè hem volgut a la ràdio, i això és molt important, aquesta col·laboració. El que he dit jo, formant família, tot defensant el mateix, la nostra mallorquinitat.
11: Formant família, fent camí... en les coses d'esguell. Xisco Bausà, enhorabona per tot el que esteu fent al llarg de l'any i jo estic encantadíssim de divulgar-ho i de comunicar-ho aquí a Ràdio Murta i a Grup 4. Una ferrada forta, apreci, Xisco Bausà.
9: Molt gràcies a tu i que continuem fent camí. Una passa darrere,
8: s'altra silenci avant. Mallorca vuelve a prepararse. Vuelve la emoción. Vuelve la noche. Vuelve el camino. Llega la marcha 52 de Esguell a Yucapeu, 48 kilómetros, que no se explican, se viven. El próximo 1 de agosto, miles de personas saldrán desde Palma a las 11 de la noche. Y al amanecer, la marcha continuará desde Inca hasta Yuc, con salida desde la Plaza des Bestiar a las 5 y media de la mañana. Si quieres participar, puedes inscribirte presencialmente en las mesas oficiales de inscripción en Plaza de España de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, hasta el 31 de julio. O también puedes apuntarte online a través de groupwell.es. Y recuerda, el sábado 1 de agosto, la organización realizará inscripciones en la Plaza de Esguell hasta las 10 de la noche. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, se realizará la entrega de material oficial. Camiseta, mochila, botella y todo lo necesario para vivir la marcha. Muy importante, por seguridad, es fundamental seguir siempre el recorrido oficial marcado por la organización. Todo el dispositivo sanitario, protección civil, los voluntarios, los habituallamientos y la coordinación de seguridad están preparados únicamente dentro del itinerario oficial. Salir del recorrido puede poner en riesgo la asistencia y dificultar cualquier emergencia. Lleva calzado cómodo, hidrátate, respeta el entorno y escucha siempre las indicaciones de los voluntarios, porque esta marcha la hacemos entre todos. La marcha de Esguell a Yucapeu no es solo caminar, es tradición, es sentimiento, es Mallorca y es hacer camino juntos. Grup Güell, fent camí.

I atenció, ara també, per a peticions de cançons, publicitat i comentaris, envia'ns un WhatsApp o nota de veu en el mòbil de Ràdio Murta, 691 82 53 21, 691 82 53 21. Ràdio Murta, la teva música.

0: El Coliseo Balear vuelve a abrir sus puertas con dos grandes citas taurinas. El 30 de julio, Diego Ventura, Morante de la Puebla y Sebastián Castella. El 6 de agosto, José María Manzanares, Alejandro Talavante y Roca Rey. Dos carteles de máximo nivel. Además, precios especiales. Niños desde 10 euros, jóvenes hasta 25 años por 30 euros y entradas desde 48 euros. Entradas ya disponibles en coliseobalear.com y en taquillas desde el 13 de julio. Información y reservas 620-048-583.
1: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
2: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la varietat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
3: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible? Sí.

0: aumentar la frontera.
1: Hola, Manu. I molt agraït que t'estic. I també en els teus oients, perquè si li agrada sentir les meves cançons, escolta, jo he cantat. Perquè no havia passat mai tant de gust de cantar com ara, rei. Ni quan tenia 20 anys passava tant de gust. Bon dia, una abraçada a tots. Que passis un bon dia. De part d'Antoni Frontera.

0: Coneguem les nostres dites i refranys. Qui té ales, vola, i qui no, redola. Tenir d'abès facilita les coses.
1: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com. En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75. Este verano, la música tiene nombre propio. Del 27 de julio al 7 de agosto, Radio Murta te trae una programación especial repleta de leyendas. Madonna, Nino Bravo, Isabel Pantoja, Carlos Vives y muchos más. 10 días, 10 homenajes. No te pierdas nuestros especiales musicales. Cada día una sorpresa.
2: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
3: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
2: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
3: Calla, i si dius que vas sentit a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
2: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
1: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A... amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero. Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

0: a menjar o a tratar. Não me pede aquela santinha.
1: Me chamo Isabel, llamo desde Calvià.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Sabíeu que el fotògraf mallorquí Josep Planes Montanyà va dirigir un western a l'any 1951 i que el seu títol era Sucedió en Texas?

Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

coneguem-nos les nostres dites i refranys. A mode de germans, a mode de cans, destaca la possible poca estima entre germans.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage,
1: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos.

cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares, viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-650304, 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja migdia fins a les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tota elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
2: De Palma.
3: Són la Cati Moulà de Serràpita.
4: Són la Cati de Civileta.
5: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
2: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas.
3: Jo, n'Esperança Sureda.
4: I jo, en Marga Pocoví. I juntament amb l'orquestra Calypso i el saxofonista Vial Tou,
5: vos convidam al nostre concert Divas, amb veu de dona. Un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
6: Tendrà lloc dissabte, dia 8 d'agost, a les 9 del vespre, a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.

Aquests són els nostres consells. Guants de pell. Si teniu un guants de pell, penseu que les podeu fer nets per el senzill procediment de fregar-los amb farina ben eixuta.

0: som en Toni Frontera.
1: Hola, Manu. Espero que estiguis enamorat tu també, eh? Que això mos ho hauríem de fer mirar, perquè això de ser malament és perillós, eh? Perquè no li veus cap defecte en el contrari. I això... bueno, que passis un bon dia. De part d'en Toni Frontera.

Murta, si t'agrada, digue-ho als teus amics. És que, mira, si hi ha qualcú que li ha dit a gent que ha de sentir Ràdio Murta, som jo, som Agustín Alcasta. Escoltau, això és un missatge en tot el meu coret perquè sou una emissora que si no existiés s'hauria d'inventar, s'hauria de posar obligatòria. Sou arqueòlegs de la música que posau. Sou un museu viu a través de la ràdio. I els oients estem contentíssims de sempre. Ses cançons, els consells, fins i tot la publicitat. És que m'encanta. Manu, Manu Blanco, hermano. Eres un grande, muy grande, ¿eh? Y siempre me tendrás al pie del cañón con la emisora puesta.

0: soy Mercedes del Coimbio en Rebasa.
1: Ya soy una catilla campestilla.
0: Son de Catalina de Manacó.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Torrada més gustosa. Al vespre, abans de preparar una torrada, col·loqueu la carn per torrar dins una palangana coberta amb ceba i oli d'oliva i un poc de prevedor. El dia de la torrada, la carn estarà molt més gustosa i tendra.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui no pot votar més que un graó que no en voti dos, significa que no ha de fer-se més de lo que un pot.

0: Anem endavant a la Palma.
1: Nom Rosa i telefon des de Porreres.
2: Som en Joan d'Esport de Soia.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: com a Miquel de Manacor.
1: Artur Rosselló de Palma.
2: Anna Maria de Pedra.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Renta vaixelles sense olor. Quan aquest electrodomèstic hagi agafat males olors, lo millor que se pot fer és deixar de dins durant tot un vespre mitja llimona.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui molt camina, poc camina. Recomana no precipitar-se en les decisions per no haver d'empenedir-se'n.

0: telefono, Margarida de Martí de Buja.
1: Anaia de Bunyola.
2: Som en Joan de Campos.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Amics i amigues de Ràdio Murta, sóc en Pedro, cantant de ses bobotes, i vos volem desitjar que passeu un dia superfantàstic. I si és amb música feta a Mallorca, millor que millor. Nosaltres vos recomanam el nostre darrer disc, que se diu Bipolar. Au, idò, que passeu un bon dia. Besades a tots!